Vomezdì da Wurst, da Luise Famos. Mes ögls sunt vantats prajuners dallas spessures blondes dels champs. Vent della saira la spetna, duman vain el chuncader cun fartla rienta d'argent.